Hem en Ràdio Santa Àfrica 96.7. Mos podeu trobar també en www.radiosantafrica.com. Gràcies.